Penses que ha passat un dia, si t'arriba el dematí. Penses que ha passat un dia, han passat dies i anys. I sempre és el mateix dia, han passat dies i anys. I

Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. Tens forces per esperar, perquè és més forta la vida. Tens forces per esperar, perquè és més forta la vida.